0: emisora municipal.
1: La municipal fa 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio. Wow.

Ripollet Ràdio, ja té 25 anys.

0: 91.3.
1: La millor música.
2: Desde que era bien pequeña,

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures

0: 91.3, l'emissora municipal.
1: La municipal fa 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: Ripollet Ràdio.
1: Molt bé, benvinguts a la gravació del que serà el nostre proper disc. No sé, entre tots, espero que la fem pujar ben amunt i ben dreta. Moltes gràcies per venir.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Un incendi va cremar dissabte vegetació, horts i la zona de barraques situada al marge dret de l'autopista C58 en direcció nord. El foc va afectar l'espai comprès aproximadament entre el quilòmetre 6,4 i 6,5 de la via, que es va tenir que tallar completament generant greus problemes de trànsit. Amb l'incendi ja apagat, s'investiguen les causes que el van originar. Desenes de joves convocats a través de TikTok i altres xarxes socials s'han concentrat aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Abat davant del pavelló Joan Creus de Ripollet per participar en una trobada de farmejar Aura. Els joves s'enfrontaven entre ells amb balls, postures, gestos i diversos jocs davant l'atenta mirada d'un públic entregat majoritàriament adolescent, tot i que també s'hi van aplegar adults i nombrosos curiosos. Farmejar Aura és una expressió popularitzada a TikTok i altres plataformes que fa referència a acumular simbòlicament punts d'aura associats al carisma, a estil o la capacitat d'impressionar els altres. La Biblioteca Municipal de Ripollet dona el tret de sortida al curs 2026-2027 amb l'obertura de les inscripcions als clubs de lectura, una de les activitats més consolidades i amb una àmplia participació als darrers cursos. Des d'avui, les persones interessades podran inscriure's gratuïtament. El programa ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edats i interessos, amb clubs dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, al còmic, als àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Sota el lema Ripollet és cultura, l'Ajuntament de Ripollet posa en marxa una nova temporada dels cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals, amb una programació pensada per arribar a persones de totes les edats i afavorir l'aprenentatge, la creativitat, el benestar i la participació comunitària. Les inscripcions es poden fer fins al 21 de setembre i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Això és tot d'augment. Recordeu que podeu situar l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Un incendi va cremar dissabte vegetació, horts i la zona de barraques situada al marge dret de l'autopista C58 en direcció nord. El foc va afectar l'espai comprès aproximadament entre el quilòmetre 6,4 i 6,5 de la via, que es va tenir que tallar completament generant greus problemes de trànsit. Amb l'incendi ja apagat, s'investiguen les causes que el van originar. Desenes de joves convocats a través de TikTok i altres xarxes socials s'han concentrat aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Abat davant del pavelló Joan Creus de Ripollet per participar en una trobada de farmejar Aura. Els joves s'enfrontaven entre ells amb balls, postures, gestos i diversos jocs davant l'atenta mirada d'un públic entregat majoritàriament adolescent, tot i que també s'hi van aplegar adults i nombrosos curiosos. Farmejar Aura és una expressió popularitzada a TikTok i altres plataformes que fa referència a acumular simbòlicament punts d'aura associats al carisma, l'estil o la capacitat d'impressionar els altres. La Biblioteca Municipal de Ripollet dona el tret de sortida al curs 2026-2027 amb l'obertura de les inscripcions als clubs de lectura, una de les activitats més consolidades i amb una àmplia participació als darrers cursos. Des d'avui, les persones interessades podran inscriure's gratuïtament. El programa ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edats i interessos, amb clubs dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, al còmic, als àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Sota el lema Ripollet és cultura, l'Ajuntament de Ripollet posa en marxa una nova temporada dels cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals amb una programació pensada per arribar a persones de totes les edats i afavorir l'aprenentatge, la creativitat, el benestar i la participació comunitària. Les inscripcions es poden fer fins al 21 de setembre i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Això és tot d'augment. Recordeu que podeu situar l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Al 91.3, bon dia Ripollet.
1: Ahí vamos.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Un incendi va cremar dissabte vegetació, horts i la zona de barraques situada al marge dret de l'autopista C-58 en direcció nord. El foc va afectar l'espai comprès aproximadament entre el quilòmetre 6,4 i 6,5 de la via, que es va tenir que tallar completament generant greus problemes de trànsit. Amb l'incendi ja apagat, s'investiguen les causes que el van originar. Desenes de joves convocats a través de TikTok i altres xarxes socials s'han concentrat aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Abat davant del pavelló Joan Creus de Ripollet per participar en una trobada de farmejar Aura. Els joves s'enfrontaven entre ells amb balls, postures, gestos i diversos jocs davant l'atenta mirada d'un públic entregat majoritàriament adolescent, tot i que també s'hi van aplegar adults i nombrosos curiosos. Farmejar Aura és una expressió popularitzada a TikTok i altres plataformes que fa referència a acumular simbòlicament punts d'aura associats al carisma, l'estil o la capacitat d'impressionar els altres. La Biblioteca Municipal de Ripollet dona el tret de sortida al curs 2026-2027 amb l'obertura de les inscripcions als clubs de lectura, una de les activitats més consolidades i amb una àmplia participació als darrers cursos. Des d'avui, les persones interessades podran inscriure's gratuïtament. El programa ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edats i interessos, amb clubs dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, al còmic, als àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Sota el lema Ripollet és cultura, l'Ajuntament de Ripollet posa en marxa una nova temporada dels cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals, amb una programació pensada per arribar a persones de totes les edats i afavorir l'aprenentatge, la creativitat, el benestar i la participació comunitària. Les inscripcions es poden fer fins al 21 de setembre i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Això és tot d'augment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Som al teu costat.

Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Un incendi va cremar dissabte vegetació, horts i la zona de barraques situada al marge dret de l'autopista C58 en direcció nord. El foc va afectar l'espai comprès aproximadament entre el quilòmetre 6,4 i 6,5 de la via, que es va tenir que tallar completament generant greus problemes de trànsit. Amb l'incendi ja apagat, s'investiguen les causes que el van originar. Desenes de joves convocats a través de TikTok i altres xarxes socials s'han concentrat aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Abat davant del pavelló Joan Creus de Ripollet per participar en una trobada de farmejar Aura. Els joves s'enfrontaven entre ells amb balls, postures, gestos i diversos jocs davant l'atenta mirada d'un públic entregat majoritàriament adolescent, tot i que també s'hi van aplegar adults i nombrosos curiosos. Farmejar Aura és una expressió popularitzada a TikTok i altres plataformes que fa referència a acumular simbòlicament punts d'aura associats al carisma, a l'estil o la capacitat d'impressionar els altres. La Biblioteca Municipal de Ripollet dona el tret de sortida al curs 2026-2027 amb l'obertura de les inscripcions als clubs de lectura, una de les activitats més consolidades i amb una àmplia participació als darrers cursos. Des d'avui, les persones interessades podran inscriure's gratuïtament. El programa ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edats i interessos, amb clubs dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, al còmic, als àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Sota el lema Ripollet és cultura, l'Ajuntament de Ripollet posa en marxa una nova temporada dels cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals, amb una programació pensada per arribar a persones de totes les edats i afavorir l'aprenentatge, la creativitat, el benestar i la participació comunitària. Les inscripcions es poden fer fins al 21 de setembre i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Això és tot d'augment. Recordeu que podeu situar l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Un incendi va cremar dissabte vegetació, horts i la zona de barraques situada al marge dret de l'autopista C58 en direcció nord. El foc va afectar l'espai comprès aproximadament entre el quilòmetre 6,4 i 6,5 de la via, que es va tenir que tallar completament generant greus problemes de trànsit. Amb l'incendi ja apagat, s'investiguen les causes que el van originar. Desenes de joves convocats a través de TikTok i altres xarxes socials s'han concentrat aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Abat davant del pavelló Joan Creus de Ripollet per participar en una trobada de farmejar Aura. Els joves s'enfrontaven entre ells amb balls, postures, gestos i diversos jocs davant l'atenta mirada d'un públic entregat majoritàriament adolescent, tot i que també s'hi van aplegar adults i nombrosos curiosos. Farmejar Aura és una expressió popularitzada a TikTok i altres plataformes que fa referència a acumular simbòlicament punts d'aura associats al carisma, l'estil o la capacitat d'impressionar els altres. La Biblioteca Municipal de Ripollet dona el tret de sortida al curs 2026-2027 amb l'obertura de les inscripcions als clubs de lectura, una de les activitats més consolidades i amb una àmplia participació als darrers cursos. Des d'avui, les persones interessades podran inscriure's gratuïtament. El programa ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edats i interessos, amb clubs dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, al còmic, als àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Sota el lema Ripollet és cultura, l'Ajuntament de Ripollet posa en marxa una nova temporada dels cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals, amb una programació pensada per arribar a persones de totes les edats i afavorir l'aprenentatge, la creativitat, el benestar i la participació comunitària. Les inscripcions es poden fer fins al 21 de setembre i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Això és tot d'augment. Recordeu que podeu situar l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Un incendi va cremar dissabte vegetació, horts i la zona de barraques situada al marge dret de l'autopista C58 en direcció nord. El foc va afectar l'espai comprès aproximadament entre el quilòmetre 6,4 i 6,5 de la via, que es va tenir que tallar completament generant greus problemes de trànsit. Amb l'incendi ja apagat, s'investiguen les causes que el van originar. Desenes de joves convocats a través de TikTok i altres xarxes socials s'han concentrat aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Abat davant del pavelló Joan Creus de Ripollet per participar en una trobada de farmejar Aura. Els joves s'enfrontaven entre ells amb balls, postures, gestos i diversos jocs davant l'atenta mirada d'un públic entregat majoritàriament adolescent, tot i que també s'hi van aplegar adults i nombrosos curiosos. Farmejar Aura és una expressió popularitzada a TikTok i altres plataformes que fa referència a acumular simbòlicament punts d'aura associats al carisma, la estil o la capacitat d'impressionar els altres. La Biblioteca Municipal de Ripollet dona el tret de sortida al curs 2026-2027 amb l'obertura de les inscripcions als clubs de lectura, una de les activitats més consolidades i amb una àmplia participació als darrers cursos. Des d'avui, les persones interessades podran inscriure's gratuïtament. El programa ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edats i interessos, amb clubs dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, al còmic, als àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Sota el lema Ripollet és cultura, l'Ajuntament de Ripollet posa en marxa una nova temporada dels cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals amb una programació pensada per arribar a persones de totes les edats i afavorir l'aprenentatge, la creativitat, el benestar i la participació comunitària. Les inscripcions es poden fer fins al 21 de setembre i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Això és tot d'augment. Recordeu que podeu situar l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio 91.3 Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Un incendi va cremar dissabte vegetació, horts i la zona de barraques situada al marge dret de l'autopista C58 en direcció nord. El foc va afectar l'espai comprès aproximadament del quilòmetre 6,4 i 6,5 de la via, que es va tenir que tallar completament generant greus problemes de trànsit. Amb l'incendi ja apagat, s'investiguen les causes que el van originar. Desenes de joves convocats a través de TikTok i altres xarxes socials s'han concentrat aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de Joan Abat davant del pavelló Joan Creus de Ripollet per participar en una trobada de farmejar Aura. Els joves s'enfrontaven entre ells amb balls, postures, gestos i diversos jocs davant l'atenta mirada d'un públic entregat majoritàriament adolescent, tot i que també s'hi van aplegar adults i nombrosos curiosos. Farmejar Aura és una expressió popularitzada a TikTok i altres plataformes que fa referència a acumular simbòlicament punts d'aura associats al carisma, a estil o la capacitat d'impressionar els altres. La Biblioteca Municipal de Ripollet dona el tret de sortida al curs 2026-2027 amb l'obertura de les inscripcions als clubs de lectura, una de les activitats més consolidades i amb una àmplia participació als darrers cursos. Des d'avui, les persones interessades podran inscriure's gratuïtament. El programa ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edats i interessos, amb clubs dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, al còmic, als àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Sota el lema Ripollet és cultura, l'Ajuntament de Ripollet posa en marxa una nova temporada dels cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals, amb una programació pensada per arribar a persones de totes les edats i afavorir l'aprenentatge, la creativitat, el benestar i la participació comunitària. Les inscripcions es poden fer fins al 21 de setembre i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Això és tot de moment. Recordeu que podeu situar l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.

0: Clàssics Contemporanis.
1: El 91.3.
2: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

Esteu escoltant Ongo Mongo.

Esteu escoltant Pongo

91.3 FM Ongo Bongo. Ongo Bongo.

0: 了墙之后啊，他们都是恩气无力，都属于恩气，就是把这个气布于这个外层，内敛一口气，外敛进行补脾，这个脾，他这个把这个气充于以后，你的外界东西达不透这一般。
1: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.